0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Baila, let me see you dance, baby.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: les 7. Ràdio Pineda. Demà diumenge, Pineda viurà la final del Mundial de Futbol al carrer, a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents i la jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina. I a continuació es retransmetrà en directe la final. El barri del Carme de Pineda celebra aquest cap de setmana la 45a edició de les Festes de Barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. Avui dissabte els més petits podran gaudir d'un gran matinal infantil i d'una exhibició de percussió de les Forces Infernals de Poblenou. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. Diumenge, la tradicional sardinada popular serà un dels actes més esperats a les 10 del matí i la cercavila dels petits Musicae i al vespre hi haurà la retransmissió de la final del Mundial de Futbol amb pantalla gegant. La platja dels pescadors de Pineda celebra avui dissabte una nova edició de la Festa de Mar, una jornada que combina tradició marinera, gastronomia i música. El programa comença a les 10 del matí amb la regata de llaguts, entrega de premis i fideuada. Al vespre hi haurà música ambiental amb la salsa cubana i habaneres, la sardinada baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música i balls i sorpreses per totes les famílies que vulguin apropar-se al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de la Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts, abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa d'Estiu de Malgrat Nord, que començarà a les 5 de la tarda al porxo del pavelló Germans Maragall i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Marivent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Dala Sok od Marszuster, od DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Demà diumenge, Pineda viurà la final del Mundial de Futbol al carrer, a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents i la jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina. I a continuació es retransmetrà en directe la final. El barri del Carme de Pineda celebra aquest cap de setmana la 45a edició de les Festes de Barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. Avui dissabte els més petits podran gaudir d'un gran matinal infantil i d'una exhibició de percussió de les Forces Infernals de Poblenou. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. Diumenge, la tradicional sardinada popular serà un dels actes més esperats a les 10 del matí i la cercavila dels petits Musicae i al vespre hi haurà la retransmissió de la final del Mundial de Futbol amb pantalla gegant. La platja dels pescadors de Pineda celebra avui dissabte una nova edició de la Festa de Mar, una jornada que combina tradició marinera, gastronomia i música. El programa comença a les 10 del matí amb la regata de llaguts, entrega de premis i fideuada. Al vespre hi haurà música ambiental amb la salsa cubana i habaneres, la sardinada baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música i balls i sorpreses per totes les famílies que vulguin apropar-se al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. A comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de la Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts, abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa d'Estiu de Malgrat Nord, que començarà a les 5 de la tarda al porxo del pavelló Germans Maragall i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Marivent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Demà diumenge, Pineda viurà la final del Mundial de Futbol al carrer, a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents i la jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina. I a continuació es retransmetrà en directe la final. El barri del Carme de Pineda celebra aquest cap de setmana la 45a edició de les Festes de Barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. Avui dissabte els més petits podran gaudir d'un gran matinal infantil i d'una exhibició de percussió de les Forces Infernals de Poblenou. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. Diumenge, la tradicional sardinada popular serà un dels actes més esperats a les 10 del matí i la cercavila dels petits Musicae i al vespre hi haurà la retransmissió de la final del Mundial de Futbol amb pantalla gegant. La platja dels pescadors de Pineda celebra avui dissabte una nova edició de la Festa de Mar, una jornada que combina tradició marinera, gastronomia i música. El programa comença a les 10 del matí amb la regata de llaguts, entrega de premis i fideuada. Al vespre hi haurà música ambiental amb la salsa cubana i habaneres, la sardinada baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música i balls i sorpreses per totes les famílies que vulguin apropar-se al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de la Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts, abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa d'Estiu de Malgrat Nord, que començarà a les 5 de la tarda al porxo del pavelló Germans Maragall i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Marivent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Les 9 i 5 minuts. Ell és un dels artistes que està revolucionant el panorama musical internacional amb la seva música, Bob Sinclair, amb diverses col·laboracions i cançons com el I Can't Wait. Encetant nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda. Bon dia, salutacions de David Martínez.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Ara descobrint el nou èxit de la cantant Malú. Todo sabe a ti. Un invierno.

Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Hem seguit les passes de Dominic Flaig amb noves cançons com aquesta. Del present al passat per tornar a recordar aquesta unió entre Alicia Keys i Jay-Z. Empire State of Mind.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: Seguim posant la millor banda sonora al teu temps, a les teves vacances, al teu estiu.
6: Quan el sol sol...

Una altra de les novetats protagonistes de l'estiu és Aina Machuca, amb el seu L'estiu ets tu. Remesclant els sons més actuals, connectem amb un dels èxits més reconeguts de la cantant nord-americana, Lady Gaga, amb la seva fórmula màgica, Abracadabra. Bon dia des de Ràdio Pineda. Hey,

Sin mirar atrás, ens ha portat a recordar un dels temes del repertori musical del cantautor David Bisbal. D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 2:15 del matí. Seguim recordant èxits del passat, aquesta vegada al costat de Jennifer Page. I aquesta fantàstica versió remix del Crush.

A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, junts amb la millor música, des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Ràdio Pineda. Energia positiva.

0: D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de la cantant Leire Martínez en solitari, amb noves cançons com Cabeza de ratón.
1: Cabeza de ratón.
0: Amb la seva atmosfera melancòlica, des de Ràdio Pineda viatgem als 80 amb una de les cançons més emblemàtiques del cantautor britànic Chris Rea. Amb el Joseph Fine. La música dels 80.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Joan Dausà i Mama Douxa, dos dels artistes més interessants del país, s'uneixen en aquesta sorprenent col·laboració.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Des de Ràdio Pineda continuen girant els èxits més brillants d'un dels artistes amb més funky estil. Arriba el nou èxit de Bruno Mars, a Just Mine.

0: Antonio Pineda. Demà diumenge, Pineda viurà la final del Mundial de Futbol al carrer, a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents i la jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina. I a continuació es retransmetrà en directe la final. El barri del Carme de Pineda celebra aquest cap de setmana la 45a edició de les Festes de Barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. Avui dissabte els més petits podran gaudir d'un gran matinal infantil i d'una exhibició de percussió de les Forces Infernals de Poblenou. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. Diumenge, la tradicional sardinada popular serà un dels actes més esperats a les 10 del matí i la cercavila dels petits Musicae i al vespre hi haurà la retransmissió de la final del Mundial de Futbol amb pantalla gegant. La platja dels pescadors de Pineda celebra avui dissabte una nova edició de la Festa de Mar, una jornada que combina tradició marinera, gastronomia i música. El programa comença a les 10 del matí amb la regata de llaguts, entrega de premis i fideuada. Al vespre hi haurà música ambiental amb la salsa cubana i habaneres, la sardinada baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música i balls i sorpreses per totes les famílies que vulguin apropar-se al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de la Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts, abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa d'Estiu de Malgrat Nord, que començarà a les 5 de la tarda al porxo del pavelló Germans Maragall i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Marivent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Energia pura des de Ràdio Pineda amb la reina indiscutible dels mundials. La cantant colombiana Shakira s'ha unit a la superestrella africana Burna Boy per crear aquest Day Day. Un veritable himne global que ja està arrasant a les llistes de la música internacional. Després de l'agenda d'activitats amb Jaume Casals, inaugurant nova hora de música al teu costat. De seguida també amb novetats com la de Hagel. Amb cançons fresques i d'estiu, com el Moving to the Sun. També després recordarem a Floraida, entre altres. Bon dia. Bon dia.

0: Al Centre Cultural i Recreatiu i Ràdio Pineda et convidem al teatre aquest cap de setmana a veure el musical Nothing Hill, una història d'amor que ha emocionat a generacions. Para molta atenció perquè tenim invitacions per regalar-te perquè vagis aquest cap de setmana al teatre. L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del Centre Cultural i l'Escola de Teatre Artur Iscle. Aquest musical està creat i dirigit per els pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. I para molta atenció perquè a Ràdio Pineda tenim invitacions per regalar-te. Podràs escollir la funció d'avui dissabte o bé demà diumenge a les 7 de la tarda. Vols anar a veure el musical Nothing Hill? Doncs truca'ns a la ràdio a través del telèfon. Si vols aconseguir invitacions. 93-767-1919. La línia que et porta directa per fer-te amb invitacions dobles per anar al teatre. Vols anar a veure Nothing Hill, el musical? Doncs truca'ns a la ràdio. 93-767-1919.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Hem connectat amb el nou èxit de la banda Funambulista. Canviem de registre amb aquesta unió entre Only Mars i Florida. Ja en antena, Troublemaker. Un minut i pocs segons i arribarem a dos quarts d'11.

amb una sonoritat pop i un estil molt més que íntim. Next Summer ens ha portat a recordar un dels primers èxits en solitari del cantautor dels Måneskin, Damiano David. Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les cals i seguim la lletra en aquest matí del dissabte. També amb la música de la formació Fito i Fitipaldis. Fito Cabrales i la seva banda. Entre dos mares.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Seguim gaudint de la música al teu costat des de Ràdio Pineda, ara també amb un dels imprescindibles d'aquesta banda, els Coldplay. Amb el seu repertori més brillant, que va canviar el pop modern.

L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del Centre Cultural i l'Escola de Teatre Artur Iscle. Aquest musical està dirigit per als pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para molta atenció perquè tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure el musical Nothing Hill. Si vols aconseguir-les, truca'ns a la ràdio a través del telèfon 93 767 1919. Vols anar a veure el musical Nothing Hill al Centre Cultural i Recreatiu? Doncs truca'ns a la ràdio. Et recordem la línia telefònica 93 767 1919.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, que no me acabas, que l'anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
5: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
6: 94.6 FM.
7: Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu
8: a Ràdio Pineda.
9: Arriba una de les efemèrides de tal dia com avui, perquè un 18 de juliol, però de l'any 1941, va néixer Martha Reeves a la ciutat de Detroit, Michigan, als Estats Units. Avui és l'aniversari de la cantant de Soul al front de Martha and the Vandellas. Amb ells recordem èxits com aquest, inoblidable, Dancing in the Street.

0: amb aquesta versió molt electrònica entre Calvin Harris i la cantant irlandesa Jay-Z. Arribem a l'hora en punt. Arriba l'agenda d'activitats amb tots els actes previstos a Pineda i Comarca.
1: Són les 11. Ràdio Pineda.
2: Demà diumenge, Pineda viurà la final del Mundial de Futbol al carrer, a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents i la jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina. I a continuació es retransmetrà en directe la final. El barri del Carme de Pineda celebra aquest cap de setmana la 45a edició de les Festes de Barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. Avui dissabte els més petits podran gaudir d'un gran matinal infantil i d'una exhibició de percussió de les Forces Infernals de Poblenou. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. Diumenge, la tradicional sardinada popular serà un dels actes més esperats a les 10 del matí i la cercavila dels petits Musicae i al vespre hi haurà la retransmissió de la final del Mundial de Futbol amb pantalla gegant. La platja dels pescadors de Pineda celebra avui dissabte una nova edició de la Festa de Mar, una jornada que combina tradició marinera, gastronomia i música. El programa comença a les 10 del matí amb la regata de llaguts, entrega de premis i fideuada. Al vespre hi haurà música ambiental amb la salsa cubana i habaneres, la sardinada baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música i balls i sorpreses per totes les famílies que vulguin apropar-se al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de la Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts, abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa d'Estiu de Malgrat Nord, que començarà a les 5 de la tarda al porxo del pavelló Germans Maragall i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Marivent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

la cantant Taylor Swift continua revolucionant el panorama artístic musical internacional amb el seu Opa Live. Aquesta cançó que funciona com a metàfora de la felicitat creada per un mateix. Després de l'agenda d'activitats, inaugurant nova hora de música al teu costat. Quina és la teva cançó preferida de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686 054 604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Ràdio Pineda. Envia'ns el teu missatge de veu amb la teva cançó preferida per WhatsApp al 686 05 4604.

directament des de la ciutat de Glasgow, Escòcia. Liderats per la seva carismàtica cantant, Charlene Spiteri. Hem recordat un dels èxits de la formació Texas. Amb el pas del temps, recordem èxits com aquest, Summer Sound.

Energia positiva des de Ràdio Pineda amb la banda britànica The Brand New Heaviers, considerada una de les grans impulsores del moviment Acid Jazz. Del passat al present amb una de les novetats més recents d'Alex Warren.

0: La música de Manolo García ens ha deixat pràcticament a 3 minuts per arribar a 11:45. Descobrint novetats com aquesta des del nou repertori musical de l'artista, el qual es troba de gira amb les seves noves cançons. Para molta atenció perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda torna a representar aquest cap de setmana el musical Notting Hill. Es tracta d'una emotiva història d'amor amb música en directe interpretada per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle, sota la direcció dels pinedencs Aina Rita i Gustavo Jiménez. Encara ens queden les últimes invitacions dobles per regalar-te. Tant la funció d'avui dissabte, volia dir, com la funció de demà diumenge, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure Notting Hill, el musical. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les a través del telèfon 93-767-1919. Ens queden les últimes invitacions per convidar-te a veure el musical Notting Hill. 93-767-1919.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Ja comença a fer-se

Atents a l'agenda d'aquesta banda nord-americana, Foster's the People, una de les bandes més influents del indie pop de la última dècada. Serà avui a Barcelona, passant en concert per la sala Luz de Gas amb la seva gira europea. Aquest va ser un dels èxits que l'any 2010 els hi va donar la popularitat a nivell global. D'aquesta forma es donaven a conèixer amb el Pumpin' Up Kicks. Recordem el Foster's the People.

Un altre dels temes més recents de la banda liderada per Adam Levine, la formació Maroon 5 amb Heroine. Ens posem una mica romàntics als propers minuts amb una de les noves cançons de la banda Melocos, Madrid. Madrid.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
3: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
2: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.
7: Amb una fusió impecable de jazz, soul, funky i pop, George Benson va convertir aquest tema en un èxit internacional als 80. El recordem aquesta vegada amb el Give Me the Night. George Benson.

La formació Els Amics de les Arts celebren aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria. Els podem trobar de gira per tot el territori català amb les seves noves cançons. Aquesta vegada, però, els hem recordat amb aquest Segurament t'estimo. 2 minuts i pocs segons i arribarem a les 12.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Demà diumenge, Pineda viurà la final del Mundial de Futbol al carrer, a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents i la jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina. I a continuació es retransmetrà en directe la final. El barri del Carme de Pineda celebra aquest cap de setmana la 45a edició de les Festes de Barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. Avui dissabte els més petits podran gaudir d'un gran matinal infantil i d'una exhibició de percussió de les Forces Infernals de Poblenou. A les 10 de la nit, música i ball amb Damián i Javier Ginés. Diumenge, la tradicional sardinada popular serà un dels actes més esperats a les 10 del matí i la cercavila dels petits Musicae i al vespre hi haurà la retransmissió de la final del Mundial de Futbol amb pantalla gegant. La platja dels pescadors de Pineda celebra avui dissabte una nova edició de la Festa de Mar, una jornada que combina tradició marinera, gastronomia i música. El programa comença a les 10 del matí amb la regata de llaguts, entrega de premis i fideuada. Al vespre hi haurà música ambiental amb la salsa cubana i habaneres, la sardinada baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música i balls i sorpreses per totes les famílies que vulguin apropar-se al barri. Per reservar lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de la Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts, abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la festa d'estiu de Malgrat Nord, que començarà a les 5 de la tarda al porxo del pavelló Germans Maragall i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Marivent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

t'estava esperando després de l'agenda d'activitats per compartir nova hora de música al teu costat. Amb el nou èxit d'Antoni Orozco. Amb noves cançons com aquesta, les 12:06. Ara és el moment de pujar el ritme amb una de les grans veus de la música negra, Chaka Khan, coneguda com la reina del funky. Arriba un artista imprescindible que ha deixat empremta inesborrable en el soul, el funky, el jazz i el rhythm and blues. En aquesta ocasió amb la col·laboració del raper Snoop Dogg. Chaka Khan amb el Boogies in My Soul.

Hi ha poques imatges tan icòniques de l'electrònica del segle XXI com els cascos de robot amb els que amagaven les seves cares als parisins de Daft Punk, Manuel Homem-Christo i Thomas Van Galter. En el record ens queden les seves cançons perquè la banda es va dissoldre. D'aquesta forma hem recordat el canadenc Abdel Tesfaye, The Weeknd Dia amb Daft Punk, amb el I Feel It Coming. Arriba ja la unió entre Búhos i Leire Martínez.

0: Para, molta atenció, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda i Ràdio Pineda et convidem al teatre a veure el musical Notting Hill, una història d'amor que ha enamorat a generacions. Ens queden les últimes invitacions perquè vagis a veure aquest espectacle. Tenim invitacions tant per avui dissabte a les 7 de la tarda com per demà diumenge a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir invitacions dobles per anar a veure el musical Notting Hill. Ens queden encara invitacions per regalar-te. Truca'ns al 93-767-1919, la línia que et porta directe per fer-te amb una invitació doble per anar al teatre a la sala gran del Centre Cultural a veure el musical Notting Hill. Amb actors i actrius del Centre Cultural i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Amb aquesta obra dirigida per Aina Rite i Gustavo Jiménez.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: D'aquesta forma hem viatjat als 90 amb un dels èxits que li va donar la popularitat a un jove atent Sharp amb aquest You. L'amor tornava a ser el protagonista amb una de les cançons del passat i d'aquest artista. Tornem a l'actualitat amb el nou èxit de la cantant nord-americana Lady Gaga.
1: No matter what.
0: A ritme del Runaway. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

Ella és una de les artistes que no només ha revolucionat el panorama artístic musical internacional amb la seva veu, sinó també amb la seva posada en escena. Amb una aposta molt interessant. El primer senzill presentació era el Where is my husband? La música de Ray. A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos a través d'internet des de radiopineda.cat. Recordem a la formació Maldita Nerea amb El secreto de las tortugas.

Poques bandes han tingut tanta fe en el poder transformador del rock and roll com els U2. Fàcilment els recordem amb cadascuna de les seves cançons a través de la ràdio. No podia faltar aquest Magnificent. La música continua girant des de Ràdio Pineda, ara també amb la nova proposta d'Ariana Grande en solitari.

0: Energia positiva.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Concerts tributs com Tina Turner. Marta.

0: Hombres B, El Último de la Fila y sesiones amb DJs con Maceta Soundbeat y DJ Trapella. Y espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
3: Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

Anna Mena ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta. L'artista on vol arribar... Arriba en forma d'èxit amb noves cançons com... Petit Oa.

0: El so de la música d'Alan Walker amb col·laboracions de Nora Cyrus i Digital Farm. Això ens ha deixat pràcticament a 3 minuts per arribar a la 1. Molta prudència a la carretera si us heu de desplaçar amb cotxe. També paciència per suportar la forta onada de calor. I màxima precaució amb el risc d'incendi. Rep una forta abraçada de qui t'ha fet costat des de les 9 al matí fins ara. El meu nom és David Martínez. Bon cap de setmana, disfrutar-lo al màxim.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Arribarem a la 1 recordant un dels èxits del repertori musical d'aquesta banda, els Ocean Color Essence. Fàcilment els recordem en forma d'èxit.

0: La una. Ràdio Pineda. Pineda viurà demà la final del Mundial de Futbol al carrer a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe la final. La platja dels pescadors de Pineda està celebrant avui dissabte una nova edició de la Festa de la Mar. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la sardinada a baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música, balls i sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. Per reservar el lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. A comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa de l'Estiu de Malgrat Nord. Des de les 5 de la tarda, al porxo del pavelló Germans Maragall, i que s'allargarà fins a 2:15 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Miravent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Man.

0: tu boca.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
5: Li vaig dir, Camila, tia,

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo Shopping de Gent de Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el Tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Valentina, porta-lo crele!
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Pineda viurà demà la final del Mundial de Futbol al carrer a la plaça Sara Llorenç. L'espai disposarà de 3.000 cadires pels assistents. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la prèvia del partit Espanya-Argentina i a continuació es retransmetrà en directe la final. La platja dels pescadors de Pineda està celebrant avui dissabte una nova edició de la Festa de la Mar. Al vespre hi haurà música ambiental amb salsa cubana i habaneres, la sardinada a baix a mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz, que estrenarà la cançó dedicada a Pineda. La festa acabarà amb el rom cremat. Avui també, a partir de les 8 del vespre, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Feliu de Manola celebra la seva festa tradicional amb música, balls i sorpreses per a totes les famílies que es vulguin apropar al barri. Per reservar el lloc, cal que envieu un missatge per privat a l'Instagram de l'associació. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. A comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte l'espectacle de Fel Feixedes i Carles Xuriguera al Far de Calella. L'actuació començarà a les 10 del vespre amb entrades a partir de 18 euros. La vetllada es completarà amb les actuacions de Nora i Pep Romaguera a l'escenari de les Arts abans i després de l'espectacle principal. A Malgrat, l'Associació de Veïns de Llevant organitza amb l'Ajuntament la Festa de l'Estiu de Malgrat Nord. Des de les 5 de la tarda, al porxo del pavelló Germans Maragall, i que s'allargarà fins a 2:15 de la nit. Amb activitats infantils a primera hora, masterclass de zumba, vespreig amb DJ i un fi de festa amb habaneres a càrrec del grup Miravent. I a Palafolls, la penya barcelonista Josep Sunyol organitza una cantada d'habaneres a càrrec del conegut grup Port Bo, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Es podrà gaudir a la gespa del casal d'avis a les 10 del vespre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Hola, soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

bona tarda. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte, les 6 en punt de la tarda, i aquí estem amb tots vosaltres repassant, com cada setmana, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al nostre top. És el nostre compte enrere.

És la penúltima edició d'aquesta temporada. Sí, sí, marxem de vacances com cada any, però després, al setembre, després de la Diada, tornem amb tots vosaltres, és clar que sí. Repassant setmanalment els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top. La setmana passada, a la tercera posició, teníem a Dominic Fike amb això, amb Baby Doll.

I al capdamunt de la llista, Mega Top 30, avui fa 7 dies, i teníem la darrera de Doctor Prats. La seva desena setmana llista ens portaven, o ens porten, aquesta energia.

0: 4 amb 6 de la FM i també radiopineda.cat. Energia positiva, com sempre i com cada setmana, amb els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top, les 5 novetats, cançons noves. En aquesta setmana, número 30, del 20 al 26 de juliol 2027, comptem amb 3 noves incorporacions al top 30. I precisament la primera nova entrada en llista la trobem a la posició número 30. Ens la porta Alfred García. I això, que es diu Vine'm a buscar.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí.

Baixant 5 posicions en aquesta de la seva 16a setmana llista, és Bruno Mars amb Risk It All. De la 24 a la posició número 29. Amb Lady Gaga i Doja seguim des de la 28, baixant 3 i portant 9 setmanes al nostre top.

escalant una posició aquesta setmana de la 28 a la 27. Ivan Herzog, 3 setmanes en llista des de lluny. Més música de casa nostra, en aquest cas a la 26, Búhos, juntament amb Leire Martínez, incorporant-se al top 30 amb No hi ha pla.

Up in Rivers, Teddy Swims, candidat a entrar a la nostra llista aquesta setmana. El primer aspirant al nostre top, per cert. Seguim amb tots vosaltres des de Ràdio Pineda, escalant més posicions al nostre compte enrere. Maroon 5 puja dues en aquesta la seva setena setmana llista, de la 27 a la 25. Això és Heroine.

Tercera novetat en llista, a la 24, la nova de Olivia Rodrigo. És el Stupid Song. El teu amor porta 17 setmanes a llista. Parlem de la Ludwig Band. Aquesta setmana perdem dues posicions, de la 21 a la 23.

nord-americano Matt Gordo, juntament amb el productor holandès Rainer Zonneveld. Loco, loco, posició número 22, i pujant una posició en aquesta la seva segona setmana a la nostra llista. Amb Taylor Swift ara continuem des de la posició número 21, baixant una posició en la seva només tercera setmana al nostre top.

retornant a la nostra llista, la posició número 20, Alex Warren. Ni més ni menys que 13 setmanes ja en llista amb el Fever Dream. Això és Megatop 30 a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Ai, ai, ai, quin goig que fas. 4 setmanes ja amb nosaltres i aquesta setmana no es mou de la posició número 19. És Dan Beralbo i el Comboi.

la versió actualitzada del famós Insomnia, de Faithless, en el seu temps, ara sota el nou títol de New Religion i interpretat per Bebe Rexha. 14a setmana llista, baixant de la 15 a la posició número 18. Tornem a la candidatura, megatop amb la nova de BTS. Des del darrer treball anomenat Arirang, ens arriben amb aquest Normal.

En la seva segona setmana ja amb nosaltres, els Amics de les Arts baixen una posició de la 16 a la 17 amb això que sona així de bé, eh? I es diu Segurament t'estimo. A la posició número 16, ara ens arriba des de Megato 30, Flashly Ice Cream, juntament amb 31 Fam. Això és Dorayakis.

A la cinquena posició teníem detalls amb Olivia, aquesta dedicatòria que feia aquesta banda mataronina, una noia, doncs, que es deia Olivia.

Baixava una posició de la 3 a la 4 i a la 3 baixant del pòdium, baixant el número Figa Flowers en aquesta mateixa setmana, avui fa 3 anys, ja Mossego.

What is Love va ser un gran tema als anys 90 de la mà de Hathaway. Però l'any 2023 s'hi va atrevir David Guetta, Anne Marie i Coi Leray per fer doncs, l'actualització d'aquest tema. I sota un nou títol anomenat Baby Don't Hurt Me. Pujaven de les 7 a la 2. La seva dotzena setmana hi està.

capdamunt, sí senyor, en el número 1. En una setmana com aquesta, avui fa 3 anys, l'any 2023, i pujant del 2 a l'1, Dua Lipa. Només 6 setmanes portava en llista aquest Dance the Night.

Segona hora, segona part de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top. Què tal, com esteu? Encara en tenim per davant, doncs, aquesta segona hora amb els 15 més importants d'aquesta setmana. La setmana número 30. Del 20 al 26 de juliol 2026. Tres noves incorporacions, per exemple, a la 30 entra Alfred García amb Vine'm a buscar.

sona l'Aire Martínez cantant en català. I a la 24, l'entrada més important, la nova d'Olivia Rodrigo. És aquest Stupid Song, aquesta cançó estúpida.

Just en el centre de la llista, just a la posició número 15, i pujant 11 posicions, des de Mataró ens arriben The Tired. A la seva segona setmana, i estem això. Era això.

0: sí que toca, ja adéu.
1: Tres posicions cap amunt, de la 17 a la 14, 31 fam. Anem tirant. Sisena setmana a la nostra llista. Arriba ara la darrera història de Leire Martínez. Des del seu treball, Històries d'aquella niña. Ella ens arriba des de la posició número 13 i allà es manté amb Cabeza de ratón, quarta setmana a llista.

posa-la al disc. 3 setmanes allí està Joan Dausà i Mama Duixa. Aquesta setmana pugen 6 de la 18 a la posició número 12. Per 2, Hugel i Soto, de la 9 a la 11, aquest Jamaican Bam Bam, en la seva 14a setmana al nostre top.

encontrat en el top 10 d'aquesta setmana, el número 30 del 20 al 26 de juliol 2026 aquí a Ràdio Pineda. Tenim Impala amb el Dràcula, baixant 4 en la seva 11a setmana al nostre top. I una, no, dues cap amunt, de la 11 a la posició número 9 aquesta setmana és Miki Núñez. Això és Un Altre Cop.

setmanes en llista i dues cap amunt, de la 10 a la 8, Temper City. Això que sona, que es diu Self-Aware. A punt tenim a Ariana Grande. Ella ja porta 6 setmanes al nostre top amb Hey Dad, I Made You Love Me. Una cap amunt, de la 8 a la 7 aquesta setmana.

I ens arriba el nou èxit de Max Navarro, Inigualable. Novena setmana en llista i una cap amunt de les 7 a les 6. La setmana passada en el capdamunt de la nostra llista, aquesta setmana cau fins a la cinquena posició. És Energia, de Doctor Prats, en la seva onzena setmana en llista.

Així d'aquesta manera sonen The Rolling Stones. Candidat central a la nostra llista. Increïble, aquest Mr. Charm, des d'un treball anomenat Foreign Chunks. I ara ens anem fins l'any passat. Justament en aquestes dates teníem al capdamunt de la nostra llista Aitana. I això, 6 de febrero.

dels èxits cada vegada més grans als números més petits. Així és com sona la quarta posició d'aquesta setmana de la mà d'Olivia Rodrigo. Jack Hill porta 6 setmanes en llista i baixa 2 posicions. A la tercera posició no hi ha canvis, allà es manté en aquesta setmana Dominic Fike. Porta 7 amb nosaltres, 7 setmanes amb aquest Baby Doll.

0: Així sona una de les boy bands més famoses dels darrers temps. Take That! Tenen nou èxit i sonen així de bé des de la nostra candidatura. El seu nou èxit es diu Sweet Julie. Els Catarres, sí senyor, ells estan ja a la segona posició a la seva només vuitena setmana. I estan del 5 al 2, diumenge, sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

I fins aquí Mega Top 30 en aquesta penúltima edició de la temporada. Ja sabeu que la setmana que ve és la darrera i després ja marxarem de vacances fins al setembre. Us deixo amb la cançó més important, el número 1. En la seva cinquena setmana, salta del 4 a l'1, la cançó oficial del Mundial. Aquí estem parlant, ja ho sabeu, no? Shakira, juntament amb Burna Boy. Esclar que sí, això és el Die, Die. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.
2: Et sacs

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Si te quieres divertir.

0: a la casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: Your peace.

0: Mario Pineda.
1: Energia positiva. És la una. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: with me one more time.
1: Surts o et quedes a casa?
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.